bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella la vida quan tot somriu. Que bella la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermós és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa és la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I tenia el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estim, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulls que veus. Que hermosa és sentir d'un altre el calor, i si el moment convida, poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà, i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies i perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Pants de ses ueres. Evitareu que caiguin o s'afluixin si quan les teniu ben ajustats poseu un poc d'esmel d'ungles transparent per damunt.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua d'abril, cap en un barril. El mes d'abril sol ploure poc.

0: Ana Catalina de Salinas.
1: Sou Ana Joana de Dacineu. Sou Ana Francisca de Soia.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Congelar tomàtigues. Sabíeu que les tomàtigues també se poden congelar? Per això, si no heu comprat moltes, les podeu conservar de la següent manera. Renteu-les molt bé. Poseu-les a bullir dins aigua salada durant un quart d'hora. Escorre. Refresqueu-los i poseu-los dins bosses de plàstic en el congelador.

coneguem les nostres dites i refranys. Si caia una pedra del cel, m'encontraria. El sol dir qualque persona que té moltes desgràcies i que se considera perseguida implacablement per sa mala sort.

Hola, Manu. A Naipes t'enviem una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

0: soy Brígida, llamo de Andrade.
1: Son María de Tar.
0: Son María de Bulla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Manu Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molts anys.
1: Manu, Solonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Menorca, ja ho saps.

Aquests són els nostres consells. Pastanaga bollida. Quan aneu a bollir unes pastanagues per un puré o per guarnició, proveu afegir a l'aigua una mica de sucre. Aconseguireu que estiguin més gustoses.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

Per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Fusta molt bruta. Si teniu un moble que la fusta està molt bruta, proveu a fer-lo net amb aquest preparat casolà. Mescleu el suc d'una llimona amb el doble d'oli d'oliva. Apliqueu amb un pedaç, fregant de manera circular, i a continuació poliu amb un altre pedaç net.

0: Dale.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. On no hi ha cap, tots són coes. Allà on no hi ha qui regesti, les coses van malament.

0: Podríeu pensar renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Aigua potable, Martí Serra.
2: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
3: Servim per tot Mallorca.
2: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
4: Telèfon 971 44 31 44. 971 44 31 44.
1: Aigua potable.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola de Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: Santa Maria d'Algaida.
1: Amb en Joan d'aquí de Serenals.
2: De Brinsament, Rafael Cussol.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

coneguem les nostres dites i refranys. De massa abundó, ni bossa ni sarró. Refrany que aconsella l'estalvi.

0: bueno, que todo en general.
1: Companyeres de feina, d'un font de Bunyola.
0: Amb Joana de Campos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

La ràdio Murta m'agrada molt pensar en tu. M'ho dit de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, clar i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un

en aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta amb DJ Peter. Ses veus

0: En Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Senoguera i Rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.

0: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
1: Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
2: Voleu postres?
3: Jo un brunis a colonet.
4: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
5: I de colonet per tothom.
3: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
6: Atención Mallorca, Rubio Producciones presenta uno de los conciertos más esperados del 2026. Pablo Alborán actuará el 11 de julio en el Velódromo Illes Balears de Palma. Vive en directo la magia, la emoción y la música con sus grandes éxitos en su nueva gira. Entradas ya disponibles en rubioproducciones.com. No te quedes sin la tuya. Que la gente sonríe.

Hola, Manu. Hola, estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.

Aquests són els nostres consells. Cols de Brussel·les. Evitareu la forta olor que fan quan se couen si afegiu a l'aigua un tros de pa banyat en llet. És molt eficaç.

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Vice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Vice Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
2: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
2: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
2: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
2: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
2: Clínica Dental Doctores Bonín y Liñares. Empresa familiar con todas las especialidades a su entera disposición y de toda confianza. Y hace más de 35 años. En Jaime III 13, segundo piso de Palma. Teléfono 971-71-9864. Y en Inca, calle Obispo Llompart 97, Entresuelo. Teléfono 971-50-48-80. Mejoramos estética y somos expertos en implantes y ortodoncia invisible. Financiación a medida. Clínicas Bonín y Liñares. Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que reviolés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApp 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo!

0: Como maleta experta en viajes, te garantizo que si lo que quieres es viajar fácil disfrutando desde el primer momento, nada como viajar con Betravel. Con Betravel Easy, cancela pase lo que pase hasta 24 horas antes y asistencia 24/7.
1: Betravel, viájate la vida. Seguro opcional RACE. Consulta condiciones en betravel.com.
2: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
3: Este 3, 4 y 5 de julio prepárate para reír sin parar. Llega al Truiteatre el nuevo espectáculo de los morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Caraval en un show lleno de sorpresas. Los Morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
4: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
5: Siempre me ha gustado la música.
4: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Balcon Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
5: Pero me vuelve loco.
4: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
5: ¿Dónde yo voy?
4: Col·laboren
6: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
7: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.
8: Coneguem les nostres dites i refranys. Convé tenir amics fins a l'infern. Hem de tenir amics per tot arreu. Els amics sempre se necessiten.

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
2: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
3: Restaurante Can Gafet. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gafet. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gafet.
4: Amb en Joan del Molinar.
5: Com va dinar? De Sol Ceres.
6: Anem a un cesàstre de Villafranca.
7: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: el verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Smith-Jorgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo, tradición, calidad y esencia de Menorca.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo. Cerc és un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps. Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971-24-66-78.
4: Ràdio Murta 104.2 Mallorca, 90.8 Menorca.

Aquests són els nostres consells. Fregir sense olors. Si no voleu que l'olor a fritura corri per tota la casa, afegiu una branca de jove verd a l'oli quan comenceu a enquilintir-lo.

Com va? Soc Miguel Montoro i des d'aquí vos mando un saludo a tots els oients de Ràdio Murta. Adéu, adéu.

0: Cristina de Zanna.
1: Som en Tomàs de Porto Pi.
2: Soy Toni de la Figuera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
2: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Un postre original. Voleu provar un postre diferent però deliciós? Tan sols heu de fer un parell de patates en el forn. Tallar-les per la meitat quan estiguin llestes i cobrir la superfície amb mel. Segur que repetiu l'experiència.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: una rafa de cineu.
1: Som en Joan de Solla.
2: Som de Capi de Sant Sardina.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que a la Torre d'en Galmés, a Alaior, Menorca, se troba una figura de l'egipci Imhotep? Ràdio Murta, música i companyia durant tot el dia.

0: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i amb la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Aquests són els nostres consells. Carn picada. Per preparar carn picada, poseu un míquer de pa en remull aproximadament uns 10 minuts. Escorre bé i afegiu-la a la carn. Poseu també un pot d'oli d'oliva i vos quedarà especialment tendre.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida compartint moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
5: Hola, som en Damià Tomàs. Espero que als oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un salut a tots els oients i a grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vin i Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Aigua potable, Martí Serra.
4: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
5: Servim per tot Mallorca.
4: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
6: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
3: Aigua potable, Martí Serra.
7: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78.
8: Este 3, 4 y 5 de julio prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Caraval en un show lleno de sorpresas. Los morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.

coneguem les nostres dites i refranys. Una menjada de figues de moro a ningú se plany. Vol dir que de les coses que valen poc no cal mostrar-se avars.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13. Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec amb esclates ains i caragols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado, en calle Econom Caldentei, junto Plaza San Jordi. Jaume Mesquida te espera en Can Quirante. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobles. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres y Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

0: Lluís, des d'aquí, des de Senyol.
1: Mira, sona la Maria Francisca de Solla.
2: Som en Jaume, que té aquí de Sant Cervera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Conservar olives. Perquè les olives que han sobrat no se facin malbé, la millor manera de conservar-les és introduir-les dins un pot de ceràmica o de vidre i cobrir-los amb el seu líquid de conservació. Si el líquid no és suficient, afegiu aigua salada fins a cobrir-les completament. Després, tanqueu el pot i poseu-les dins la gelera.

0: la escucho yo. Escucha Radio Murta. Escolta Radio Murta.
1: Manu, en Naipes, t'enviem una ferrada pel coll i un saludo a tots els oients d'aquesta gran emissora.

coneguem les nostres dites i refranys. Allà on ell posarà el drap, jo hi posaré les tisores. Es diu per indicar una gran enemistat o antagonisme entre dues persones.

0: like the air.
1: Hola, som l'operatiu i enviar una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!
2: Que pot ser el món, que no té cap sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

0: imam gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
1: voyage. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Anem a
3: Montserrat, a Palma.
4: Soy María Antonia, de Puerto Colón.
5: Soy María de Santa Margalida.
6: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 del matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
2: Hola, amigos, les hablo Janet. Y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Murta y que sigan disfrutando de la buena música.

Aquests són els nostres consells. Taques de vernís. Si la taca és fresca i està a una peça de roba de llana o cotó, la podeu eliminar amb un poc d'aigua ras. Si ja està seca, feu-la neta amb un poc d'essència de trementina.

coneguem les nostres dites i refranys. Tants de caps, tants de barrets. Indica que cada persona té la seva opinió, que no hi ha unitat de criteri.

Hola a tots, amics. Soc Santi Carulla, dels Mustang, cantant dels Mustang, i vull aprofitar aquest moment per felicitar-vos a tots vosaltres, escoltes de Ràdio Murta, una abraçada molt forta i molt especial per al bon amic Manu Blanco, que dirigeix i presenta aquest espai a Ràdio Murta. Moltes gràcies, amics.

somme d'operatiu, us recomano tocar que escolteu Ràdio Murta, la ràdio de la bona música i de la bona companyia, amb Manu Blanco.

Aquests són els nostres consells. Restes de sabó a sa roba. Vos han quedat restes de sabó a sa roba després d'haver aclarit? No hi ha cap problema. Aclariu una altra vegada afegint un pot de vinagre a sa aigua.

coneguem les nostres dites i refranys. Un any més que antany, com la mula de rector, per respondre a qui demana sa edat.

Carles, ves tard. Fa mig per allà on passa. Té molt clar lo que és negre o

0: Margarita, le llamo de la colonia de San Jordi.
1: Un pere de consell.
2: Llamo de l'Uno del Terreno.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Sabíeu que el mallorquí Arturo Pomà va ser el guanyador del primer trofeu internacional d'ajedrez, escacs, celebrat a Palma l'any 1965?

Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. Te vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per els nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de la illa i de les illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una passada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.

0: casi des d'Odero.
1: Anna Encarna, des de Serenal.
2: Som de Joana Maria i estic intervenint igual i Sencelles.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Fotos sense editades. Si se noten sense editades algunes de les vostres fotos, passeu suaument un cotó banyat en llet.

coneguem les nostres dites i refranys. Bon dia, Marc, i era Pere. Se diu referint-se en els que diuen coses fora de lloc sense estar orientats.

0: da Maria Sal, da Lácia da Farda.
1: Sou Ana Maria dos Pais.
2: Sou Isabel de Ciudadela, Menorca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.